Pronto, Dius. Oi, escufat pels bes dis d'esta saif parlar d'amore. Pa proeter, in 8 minuts les 6:30. Bon dia.

0: Les novitats de RTF.
1: Les sores benedictines de la Clàusca de Sonyon en Mustaich han elegit una nova priura, a roixada de personal a Berlín. Il chancelier tudest Friedrich Merz transformeixa sia regenza. De pli de quals temes de Laura dati os en les novitats de les trais. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La Clàusca de Sonyon en Mustaich ha una nova priura. Les sores benedictines han elegit sor Ludgard de Honecker sco nova priura per ils proxims treis ans. Quai communicesce la Clàusca de Sonyon. Sor Ludgarde succede con quai a sor Aloisia Steiner, la priura emeritada che vestivesce quest'on ses 75 avel. La nova priura che oriunda da Hinwil ha fatt ses profess avant de schnof ans en la Clàusca a Mustaich. In Germania transformesce al Chancellier tudesch Friedrich Merz sia regenza suente la demission del chef dell'uffizio del Chancellier Jens Spahn. Spahn era seretratsch per vide la affera anturn ina mamma dem Prest. Ses successur devente al chef della fraktion della Union de fin qua Thorsten Frey. Quai a Merz dein conoscent la bonura. Cica surpia la direcziun della fraktion è anc avert, Merz vol però reglar tant pli spert la successiun per uscir segerach l'abilitat de gir della regenza. La Commission de la UE tira vinevanzias proceduras encontr ils gigants online apprende os er en il visier TikTok. Danach als novs resultats d'inquisition periclitesche il canal de social media u fans a juvenils entras bas standards a segertat. A la Commission de la UE da en conoscent. Quella kritischesche tra der Autor ka Esters, wesien ils contos publics de minorenz a possien uschia, contacta quels er con intentions abusives. Sa confermia il resultat de las inquisitions, a TikTok ne fetcia na ginas midades, schmanaccia in gestide danes a la plataforma uschia la commission. En la via de Hormuz en milis de mariners bloccats per vide les attaches vizendaivles, tranter als Stadis Units a l'Iranca continuation. La situazione de Blairs è uscì desolata che laut Commissariat per Drets Humans de las Nations Unides, Volker Türk, è veni aktiv. Ses biro parte del fatto che se tracte d'almain 6.000 persones sin radunt 400 navs bloccades. Almain 93 co-members de Cruz sein vignits dats si de luch agents. Quels stoppen us guardar sets, co quels vignent ar aua a nutriment. Almain 17 mariners en vignits mazzats de pilanciata del conflict. Türk appellesce alles partides de conflict de chatar in a via, prometter en segertat als mariners.
2: La meteo.
1: Oztat in dicun bler soleil, a temperatura se fin 27 grads en la radion de Cuira, en so selva vasti per 30 22 a 26, ad ellen gedina per 30 25 a 25 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin a strada a Tredis in direzione San Bernardino dati colonna 30 Cuira sit a Rottenbrunnen, jede quintar con 10 minutes de pli temp de viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. Il zu intermez di der RTR. Kun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen zemmen den aus Redaktur der Musica, Flavio Tour.

Miu Pi, de Gian Fontana. Sin mintje sen de via, sin fonds e sin glaces, ter ligen spirlegria, carina matta mia, il fiuc de tes il sners. Las flures, las pli fines, a jeu purtau dels auls. Las tias nialas brinas orna cun las branzinas, cun mes de vischs, si cauls. Jeu asceti ca porger, tibiala, miu ciupi. El secca senza incorger, mo els vents pon maina storger, l'amur el cor a mi.